I com ahir, avui també tenim un programa molt literari. Anem a començar parlant amb els premiats, en este cas en masculí, els premiats dels Premis Literaris de Xàtiva, que s'entreguen en només 2 dies, així a la ciutat. En no res saludem a Alan Graus, a José Ángel García i al nostre amic Vicent Torregrosso, que són els 3 premiats en les 3 categories. I després, la segona hora se'ns ha quedat molt firera. Ens n'anirem a l'Ènova, a Vallada i a Canals, perquè allà se celebren 3 fires diferents molt interessants este cap de setmana. També el sol 21 a Canals, i també pendents de la meteorologia, perquè sí, perquè avui està el sol fora i tenim 26 graus. Però atenció, perquè ve, previsiblement, pluja i bastant intensa a les nostres comarques per al pròxim cap de setmana. Des d'ara i fins a les 2, així, a Ràdio Xàtiva, a la SER. Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas. Avui obri el programa Esther, em torno a mi.

0: 12 i mitja. En només dos dies, el pròxim 16 d'octubre a les 7 de la vesprada a l'Espai Cultural Sant Domènec, en només dos dies van entregar-se els Premis Literaris Ciutat de Xàtiva. 38 edicions van ja de premis, 158 obres, 135 autors i autores han participat en esta edició. Saben vostès que els Premis Literaris Ciutat de Xàtiva són uns premis molt importants dins del món literari. Han estat una barbaritat. 79 originals... Perdó, 158 obres de 135 autors i autores. Destaquen, per exemple, els 79 textos originals per al Premi Blai Weber, els 70 per a l'Ibn Hassam i els 9 treballs per al Premi Carlos Sartú. Aquest últim premi és el Premi d'Investigació i Assaig, que enguany ha guanyat l'Experiència Exemplar dels Espais de Solidaritat a la Comarca de Xàtiva, des del 1936 al 1939. Unes dates, com pensaven vostès, convulses. Qui ha guanyat este premi? Doncs un xativí, una persona relacionada amb el món de la cultura, amb una trajectòria vinculada a la docència i a la investigació educativa. No és la primera vegada, a més, que rep este mateix premi. El va guanyar ja l'any 2024. I, a més, és un bon amic d'esta casa. És Vicent Torregrosso, aquí m'alegre molt de saludar esta hora. Vicent, com estàs?
1: Bon dia. Bé, així sempre el camp fent cordes.
0: Molt bé. Entre tarongers i atenent a la ràdio.
1: Efectivament.
0: Bueno, Vicent, enhorabona, eh?
1: Tot acaba en cultura, agricultura i cultura.
0: Sí. I no poden anar una sense l'altra. Com estàs? Com reps este premi, Vicent?
1: Home, pues, estic satisfet perquè documentem una cosa important i estava bé que se li doni divulgació i presència pública, que si no, aquestes coses passen i es perden.
0: Documentem una cosa important. Què és exactament el que es documenta en este estudi, Vicent?
1: A veure, el que fem en el treball ràpidament és... partir del moviment de les colònies escolars, que és un moviment higienista en educació, preocupat per la salut i el benestar de la infància. La part central està dedicada a la utilització o la reconversió d'aquest moviment en una experiència dirigida a apartar del front bèl·lic a la infància atormentada, no? De Madrid, d'altres llocs, fonamentalment de Madrid. I refugiar-la en espais de pau, que eren les colònies escolars. Comencem primer per unes colònies de caràcter familiar i acabem per unes colònies de caràcter col·lectiu i permanent. Bé, nosaltres el que hem documentat és el següent. A més de fer una mena de mapa de la solidaritat a la comarca en aquests anys, el que hem descobert al llarg de la investigació era que Justa Freire, que era la directora de la delegació de les colònies, en aquest moment l'havien destituïda pel canvi de ministre, que entrava un ministre anarquista de la CNT. Bueno, en qualsevol cas, esta persona... veu que com que les forces franquistes estan a punt d'entrar en Vinaròs i trencar l'espai de la República en dos parts, pues clar, pensa que és imprescindible arreplegar totes les colònies de Castelló i traslladar-les a lloc més tranquil i apartat dels fronts de guerra. I hem descobert com una gran quantitat de colònies de Castelló són traslladades a la nostra comarca.
0: Clar.
1: Amb mestres, encerts, xiquets, xiquetes, etc. Personal auxiliar, etc. Hem documentat tot això. Vaig comptar amb la inestimable ajuda de l'amic Ximo Cors, que em va acompanyar a fer les fotografies, que ell és un gran fotògraf, i hem documentat totes les cases de camp, etc.
0: Uau.
1: Amb grans sorpreses, eh?
0: Sí, bueno, que no vull que me les contes, no?
1: No, ja.
0: Ja ho parlarem. Quant de temps ha portat aquesta investigació, Vicent, per curiositat?
1: Portem uns 3 o 4 anys, a l'assumpte. Bé, claro, també hem documentat els mestres que estaven en les colònies i la gran importància de les mestres dones en este camp.
0: Sí, sí.
1: Qüestió molt important i a destacar. Jo ja havia fet una cosa sobre la colònia primera de col·lectiva de l'estat espanyol, del territori de la República, que era la de Bellús, que era la més gran, i probablement una experiència pedagògica espectacular. I fija tu que estava portada per una mestra que era desafecta a la República, és a dir, contrari a la República, però, sin embargo, va fer una gran labor pedagògica.
0: Vicent, i este treball, este premi que, a més, recolliràs així a la teua ciutat per segona vegada, com hem dit, no és la primera vegada que el guanyes, i que recolliràs el divendres, si no vaig mal entès, este premi implica també la publicació d'este treball.
1: Sí, home, per això t'he dit. Per això t'he dit al començar que lo important és la difusió de l'experiència, la difusió del contingut.
0: Doncs quedem pendents per a quan es publique fer una xerradeta detingudament sobre este treball i per què no també, ja que tu t'has pegat el pateo durant 3 anys, d'anar també a veure aquests llocs, aquests espais, a veure si puguem fer també alguna cosa en l'exterior, que tu ja saps que a mi m'agraden aquestes coses. Vicent Torregrosso.
1: Estaria bé.
0: No diguem que no, ho parlarem.
1: T'he de dir que l'anterior premi que vaig guanyar, que era el clericalisme, sí, i l'experiència de clericalisme i laïcisme a Xàtiva, és un dels llibres del Premi de Saix que està totalment exhaurit. I en la plataforma universitària, un resum, un article que vaig fer sobre clericalisme i laïcisme i Xàtiva és de les més visitades.
0: Doncs este també ho serà. Vicent Torregrosso, xativí, premiat amb el Premi d'Assaig i Investigació Carlos Artú per eixa experiència exemplar dels espais de solidaritat a la comarca de Xàtiva entre el 36 i el 39 en esta edició dels Premis Literaris. Una forta abraçada i l'enhorabona de nou. Vicent, seguim en contacte.
1: Moltes gràcies per la difusió.
0: Que vagi molt bé per l'Horta.
1: Una gran abraçada. Sí, estem allà. A veure si ja mos comprem una taronja i rematem la garba.
0: Sento igual. Una abraçada, Vicent.
1: Però ara està més pare que un cavall de cartó.
0: Així no és.

0: Després de parlar amb Vicent Torregrosso, seguim coneguent els premiats d'esta edició, d'esta 38a edició dels Premis Literaris Ciutat de Xàtiva. És moment de parlar amb la persona que ha obtingut el Premi de Narrativa Blai Weber per Donar de Déu. Ens entén ara mateix al telèfon. Crec, a més, que ho fa a uns quants milers de quilòmetres d'ací de Xàtiva. Ell és Alan Greus. A veure com va la connexió Xàtiva-Helsinki. Alan, com estàs? Benvingut.
1: Hola. Hola, bon dia. Moltes gràcies,
0: gràcies
1: per convidar-me.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. Bueno, com estàs? En primer lloc, com has rebut esta notícia, esta nominació, no? Este guanyar ja directament el premi.
1: Bé, la veritat és que una notícia així sempre és... Primer és una sorpresa, perquè, evidentment, et presentes amb ganes de guanyar-lo, però després, quan vaig veure la quantitat de participació que hi havia, la veritat és que, diu, serà complicat. Va ser una alegria bastant important, sobretot perquè ja feia temps, no?, que no feia una novel·la per adults, i això, la veritat és que... et dona una lleugera sensació de dir a veure què passa, no? Mm. I la veritat és que per un premi com el de Xàtiva sempre és una satisfacció molt, molt important.
0: Per què? Per què els autors li doneu tanta importància a estos premis literaris? Jo he començat parlant d'això precisament, de que és un premi molt, molt important. Per què ho és vosaltres com a autors?
1: Home, la veritat és que ja sabeu que el món de l'edició està com està i en la nostra llengua també té les dificultats que té. Un reconeixement així comporta, primer que res, pues això, una aparició en mitjans de comunicació, després, evidentment, de l'editorial també té un punt a favor a l'hora de fer un poc de publicitat a l'obra. Pues això, simplement el reconeixement d'un guardó així fa que després tingués un cert plus, no?, de visibilitat en els mitjans de comunicació, que inevitablement ajuden simplement a que la gent, doncs, sàpiga que allò està allà i que tenen l'opció de llegir-lo, no? Perquè moltes vegades ja sabem que la nostra literatura està un poc amagada.
0: Jo ho deia a l'inici, bueno, han sigut vora 160 obres de 135 autors i autores diferents, a més de tots els racons del país i de l'Estat i també d'altres llocs. En este cas, el Blai Weber, eren quasi 80 les obres que s'han presentat, i entre elles, doncs, aquest premi de narrativa ha sigut per Donar de Déu. Sense fer-me massa spoiler, Alan, una xicoteta sinopsi.
1: Bé, vindria a ser un poc allò que s'anomena novel·la policíaca o novel·la negra, no? Mm. Que se'n diu, un dia ja dins de l'etiqueta de novel·la negra ja s'inclou tot, però vaja, vindria a ser una acció que se situa en els anys 50, durant el franquisme a la ciutat de València, l'aparició d'un cadàver, d'un jove jugador de pilota, i el que comporta, doncs, és la investigació per part d'un jove també subinspector de la policia franquista. Aleshores, doncs, m'interessava un poc intentar donar el protagonisme a aquest policia franquista, no?, que treballa per a la brigada, i que d'alguna manera intenta, evidentment, dins del que és el món en què es desenvolupa, en què treballa, intentar també qüestionar-se certes coses. Val? I ja havia sigut un poc la idea també. Es tractava de reivindicar també una tradició valenciana com la pilota, que no està molt novel·lada per part dels nostres autors, i bé, doncs va vindre a partir d'un relat que havia escrit la idea d'allargar-lo un poc més, i això va ser.
0: Que bé. Doncs, Alan, vindràs, no? Et dona temps a vindre el pròxim divendres,
1: sí,
0: o què?
1: Sí, sí.
0: Sí, justetet, no?
1: Em m'he molt ajustat, però hi seré allí.
0: Doncs així a Xàtiva t'esperem. Alan Greus, guanyador del Premi de Narrativa Blai Weber per Donar de Déu. Gràcies per estar amb nosaltres a la SER i acabar de disfrutar. Imagina que d'una frescoreta molt millor que la que tenim així.
1: Sí, sí, un poc més de frescor, sí.
0: Una abraçada, Alan. Adéu.
1: Fins ara. Gràcies.
0: Per no tenir, no tenia. Hola, José Ángel, soc Jordi.

0: acabem amb l'últim dels premis, en este cas el premi de poesia Ibn Hassam, Per casa sense déus, premiat José Ángel García Caballero, que ens atén ara mateix al telèfon. José Ángel, com estàs? Enhorabona.
1: Molt bé, moltes gràcies i bon dia a tothom. No?
0: Gràcies per estar amb nosaltres a la SER. Bueno, com el mateix que estic preguntant-los a la resta de premiats, com es rep un premi de les característiques, de la magnitud dels Premis Literaris Ciutat de Xàtiva?
1: Sobtat, la paraula sobtat, a més, t'agafen aquestes coses que sempre és una interrupció bonica de la teua quotidianitat i tu estàs ahí preparant el dinar. I, a més, i dius, ostres, no pot ser, què fer jo? I pues, agraït, sobtat i agraït. Estic molt emocionat encara.
0: José Ángel, casa sense déus. Entenc un recull de diferents poemes amb una mateixa temàtica o no?
1: Sí, és veritat que és difícil definir els poemaris, no? Perquè no són com les novel·les, en una introducció, en un desenvolupament, però sí que n'hi ha una temàtica

0: Mira, pues vaig a pegar-li una ullada, que sempre l'he fet al llarg de la meva escriptura, als ideals base de la cultura occidental, no? El naixement d'Europa, que són aquell ciutadà que els grecs deien calós que agazós, veil i bo, no? El ciutadà decent, o sea, que s'enjornava, s'encisava contemplant l'univers i fent-se preguntes. I crec que la clau està l'individu que viu en soledat, perquè és la societat contemporània, on té les arrels. I en el fons el llibre és una mirada a les arrels, partint d'una primera part que parla d'aquesta situació, per això la primera part s'anomena definicions de casa com, o on habiten, i la segona el que fa és una mirada irònica, no? Què dirien avui els déus de l'Olimp del que ens passa? I en el fons sí. n'hi ha una mirada a què ens falta, què ens hem perdut per el camí, no? En aquesta societat tan accelerada.
1: Se m'ocorren prou coses que dirien. José Ángel, tu des de quan escrius poesia, tu?
0: Pues jo escric poesia des de l'adolescència i és veritat, clar, la meua primera trajectòria poètica, i ara combine ambdues, és en castellà, perquè al final la meua llengua materna és el castellà. Jo vaig néixer a València, però d'una família d'emigrants de la Manxa. Sí. I a poc, i gràcies a... Bueno, a poc per la feina, jo soc professor de secundària i jo treballo en valencià, fa l'adolescència en valencià, però nasqueren els meus fills. I des que nasqueren, la llengua de la casa va canviar al valencià. I clar, la llengua materna dels meus fills és el valencià. I això m'ha fet a mi escriure poesia, perquè realment escriure poesia un llenguatge tan... O sea, que té aquestes característiques de recerca de ritme, de complexitat formal, si no xugues en ella no, és molt difícil. I en els meus fills xuguen en valencià, discutir en valencià. I m'ha donat la poesia en valencià. Ara sóc un poeta bilingüe, però en els darrers anys la poesia en valencià m'està donant molt bones notícies. Per això jo me sent doblement emocionat, sobtat. I a vegades sóc un intrus.
1: Però... I tu donen també alegries a la poesia en valencià, perquè sempre està bé, doncs, això, no? Publicacions, que és una de les coses que abans comentava també Vicent Torregrosso, premiat en este cas per l'assaig, per el Premi d'Assaig, que al final els poetes o els escriptors sou com els músics, el que feu és escriure per a que la gent ho disfrute, si no, això no té massa sentit. I el fet de que ara es publiquen les obres, joder, doncs està, perdó per parlar mal, però està de puta mare, no?
0: No, clar. A veure, l'objectiu fonamental de presentar-te un premi és que n'hi hagi una bona publicació darrere, o sigui, no busques tant, els diners venen bé, digo, pues mira, per a un viatget, per a este estiu, aniré a Grècia...
1: Molt bé, ja t'has pensat i tot.
0: A recuperar els ideal, però sobretot, clar, publicar, el premi està recolzat per una publicació bromera i això ja, això t'ho paga tot.
1: Sí, això ja és un premi.
0: Després n'hi haurà 200, 300 lectors del llibre en la poesia, si ets poc, però ahí està, el llibre està ben distribuït i per a qui vulgui acostar-se, està, no se queda en el calaix i era la raó fonamental per això. Estic molt agraït.
1: Doncs José Ángel García, Premi de Poesia Ibn Hassan per Casa Sense Déus, gràcies per estar en la SER i que vagi molt bé. Recordem, als oients també, és un acte obert al públic, el pròxim divendres 16 d'octubre a les 7 de la vesprada a l'Espai Cultural Sant Domènec amb eixa entrega de la 38a edició dels Premis Literaris Ciutat de Xàtiva. Una forta abraçada i l'enhorabona de nou.
0: Una abraçada a tots i a totes. Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Perquè el pròxim 17 d'octubre, diumenge, se celebra a l'Ènova la sisena... Diumenge no, dissabte, perdó. Se celebra a Ènova la sisena edició de la Fira Romana. Entre parades i mercaders, la història pren els carrers. Serà el 17 d'octubre. Compta amb el patrocini d'un munt d'entitats, també de Renfe Rodalies, que això va molt bé, i l'alcalde d'Ènova és Tomàs Giner, que ens atén ara mateix al telèfon. Tomàs, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, amb ganes de que ens contes més sobre què és això de la Fira Romana de l'Ènova, que ja porta 6 edicions.
1: Sí, bueno, pues serien 7, però com l'any de la pandèmia no pogueren fer-la, però sí, 6 edicions portem.
0: Conta'ns una miqueta en què consistís esta fira.
1: Vale, bueno, nosaltres fem una fira ambientada en l'època iberoromana i a diferència d'altres tipus de fires que n'hi ha, que són un poquet més, pues això, més estàndards, perquè al final organitzen pues, empreses que tenen això, així ho organitzem a nivell local, pues, associacions locals, l'Ajuntament i voluntaris.
0: Quin és, perquè m'agrada molt allò de entre parades i mercaders la història pren els carrers. Clar, entenem que participen moltes paradetes. D'on són estos mercaders?
1: Vale, pues poc a poc hem anat fent un llistat de gent que ha vingut any darrere any i en guany estem en torno a uns 40 paradetes de mercaders, d'artesanals. El que hem intentat és en guany que només foren productes artesanals o de proximitat i no tindré productes d'estos ja més industrials o més made in China, que diguem uns altres.
0: Ja.
1: I que tinga tot més artesanal. Entonces, ho hem aconseguit perquè tindrem algo més de 40 paradetes i pues, són tots mercaders de productes artesanals i, vamos, espero que a la gent que vinga a visitar-nos pues, els agrada tot el que s'ofereixen.
0: De segur que sí. És un acte que, clar, com bé dius, porto ja 6 edicions, entenc que és un acte que funciona i que per això es repetís i que al final els carrers de Nova s'omplin de gent que participa d'esta fira.
1: Sí, sí, vamos, en aquest aspecte sí, perquè la gent s'il·lusiona, participa, s'involucra, se confecciona la seva indumentària perquè incidien en tots intentant pues, això, guardar un poquet la imatge d'època romana. I en guany una de les coses que també hem fet perquè n'haguera més participació a nivell pues, ciutadà, població, és que l'últim acte és un sopar d'un convivium, que és un sopar de germanor, on allí pues, la gent anirem tots en l'indumentària romana. Una de les coses que demanem per inscriure's al sopar és que triarem també un nom que tinguera pues, això, component romà.
0: Romà, clar. Sí.
1: I entonces la gent allí donarem un diploma en el seu nom romà i farem un sopar, pues, a més de que estarà amenitzat en un grup de música.
0: Hosti, que xulo, això és molt, molt, molt guai. I sent fastidiar, però... teniu pla B per si les prediccions s'acomplissen i plou? Podríeu fer-ho en algun lloc tancat? No ho sé,
1: No, nosaltres el que passa... No, la veritat és que no. Estan assustant-me perquè està aquí millor molta gent que la previsió està marcant.
0: Em sap mal, em sap mal.
1: Sí, que per la vesprada igual mos plou. Simplement mos acabarem a Júpiter i a veure si tinguem sort. No, perquè és que cancel·lar-la o aplaçar-la és complicat perquè n'hi ha pues, mercaders que no els vindria bé l'altre dia i després n'hi ha pues, això, una sèrie d'activitats també subcontratades, un tren turístic també per a fer visites a la pedrera romana i tot això és molt difícil de pes coordinar-ho per a la fecha.
0: Ja. Bueno, doncs anem a creuar, com bé dius tu, a Júpiter, no? És dir, que li resem a Júpiter, doncs això, que anem a creuar els dits i que tot vagi bé i que esta trobada romana a l'Ènova siga tot un èxit, que de segur que ho serà. Tomàs Giner, alcalde, gràcies per estar en la SER. Una abraçada.
1: Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Adéu.

0: 20. Seguim a este Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques. Seguissin escoltant ràdio Xàtiva, seguissin escoltant la SER. Seguim parlant de fires que tenen lloc a les nostres comarques. Sí, l'horatge ho permet. En este cas, la Fira Agroalimentària de Vallada, que se celebra també, com sol ser habitual, durant este cap de setmana. Moltes activitats, moltes de deberes per a escollir, des de cates de vins fins a grups de música, bingos festers, i una, crec que, novetat enguany, que és un parc multiaventura amb rocòdrom i tirolina incluïdes. Vicent Muñoz, des de Vallada, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Contents una miqueta, que teniu preparat per a esta Fira Agroalimentària del 2026?
1: Pues tinguem preparat un poc lo de tots els anys i un poquet més, no? Sempre pretenguem superar-nos. Com bé has dit, tornem al parc de multiaventura, que és una cosa que fa uns anys fèrem i agradava moltíssim a tots els nanos. Sí, però enguany ho fem en un format diferent, el mateix concepte, però en un format diferent i en un espai diferent, el qual pues, creiem que millorarà que millorarà en si mateixa l'actuació. I bueno, la veritat és que enguany ens hem desbordat, hem tingut moltíssimes peticions de gent que ja ens coneix i vol vindre a respondre els seus productes i a oferir els seus menjars, els seus vins i bueno, i un poc de tot.
0: És una fita importantíssima, la fira de Vallada, en este cas. Sempre parlem, tots els anys parlem, però bueno, és que crec que s'ha de remarcar que és una fita importantíssima en el calendari, ja no només del poble, sinó també de la comarca,
1: Nosaltres creiem que sí. Ha sigut un treball un poc de formigueta, d'anar any a any ampliant i millorant i rectificant, i creiem que a dia d'avui és una data molt especial per a tot el poble i els voltants, perquè bueno, comporta, jo crec que és el que més ens agrada, no? Que és el menjar, la festa, la bona companyia, el bon ambient i bueno, La veritat és que es gaudix des de les 10 del matí fins a les 2 del matí. Anem a tindre festa, diversió i molt bon ambient.
0: Conta'ns una miqueta l'agenda, perquè tu mateixa ho has dit, des de les 10 del matí fins ben entrada la matinada. Conta'ns, què aneu a fer? Quasi punt per punt,
1: Bueno, és complicat perquè és molt ample i segurament me deixaré moltes coses. Però a partir de la inauguració, que serà sobre les 11 del matí, la inauguració oficial, encara que abans ja estarà la fira un poquet en marxa, però a tots els que vulguin vindre i almorzar, d'acord, pues començarà en l'animació infantil, avançarà el dia i tindrem actuacions per part d'alguns grups acústics a càrrec de locals d'oci del poble, tindrem la xaranga, que normalment ens fa uns tardeos molt festius.
0: Com a bona xaranga.
1: Com a bona xaranga, veritat, per a que en ningú moment perguem l'atenció de la festa. Empalmarem després en els bingos dels festers i continuarem fins ben entrar la nit en tot el que és l'orquestra i la música ja, diguem, més relaxada i més festiva per acabar. Tot això en almorzars, en dinars, en sopars, en resopars, en qualsevol cosa que puguem imaginar-nos, anem a tindre-ho,
0: Que bé. Sent fastidiar-te la pregunta, ja li ho he dit abans a l'alcalde de Nova, que estem fent estem fent al final un recorregut per totes les fires que tenim a les nostres comarques, i sé que la pregunta no agrada, però te ho he de preguntar. Dona aigua per al cap de setmana, teniu un plan B, Vicent?
1: Pues tinguem un plan B. Estem apurant la decisió, perquè sabem que és difícil per a tots, per als que venen i munten i per als que volen gaudir, sabem que és complicat si mos plou. Entonces, demà prendrem una decisió i en cas de que vegem la necessitat ho aplaçaríem per al mes que ve.
0: Bueno, però té
1: encara no tinc en concret el dia, però sí,
0: vale,
1: ho aplaçaríem.
0: Vale, té una data d'ajornament, això és una bona notícia, poder ajornar-ho si calguera. Bé, doncs, Vicent, només em queda pràcticament que tu mateixa convides als i les oients que ens estan escoltant que puguem fer-se la ruta per les nostres comarques de fira en fira i, per què no, anar a Vallada eixe dissabte, perquè hores no serà que no en tenen,
1: No serà, no. Per hores i per varietat no tinguem, la veritat és que no tinguem cap de problema. Pues jo convide a tot el món, el que es coneix ja sap el que n'hi ha i nosaltres esperem que enguany inclús superem anteriors convocatòries i els que no es coneixen, de veres que s'acosten, que pregunten a la gent que ha vingut i que no tinguen ningú problema en, ja ho dic, ni en horaris, ni en condicions per a aparcar, ni en ningun tipus de situació, perquè ens ajuntem tot el poble, ens ajuntem també la gent que ve de fora, l'ambient és magnífic al llarg de tot el dia i la gent ve així a gaudir, a menjar, a beure i sobretot, ja t'ho dic, a passar un dia de festa i germanor, que jo crec que és el més bonic que tinguem.
0: I a ballar amb música de xaranga, havies dit, no?
1: A ballar música de xaranga.
0: Doncs Vicent Muñoz, amb això anem. Una abraçada forta, que vaig molt bé. Adéu.
1: Moltes gràcies i vos esperem.
0: Ahí estarem. Adéu, adéu.
1: Adéu.

0: tanquem este recorregut per les nostres comarques, per les fires que se celebren este cap de setmana a les nostres comarques, després de l'Ènova i eixa fira romana, després de la fira agroalimentària de Vallada, ens queda doncs una nova edició de la fira comercial, en este cas al poble de Canals. A l'avinguda Vicente Ferri se va celebrar tant dissabte com diumenge. L'alcalde de la localitat és Nacho, que Nacho, mira que ens atén ara mateix al telèfon. Nacho, com estàs? Bon dia.
1: Hola, Jordi, bon dia a tots i a totes.
0: Tot a punt o què?
1: Pues a veure, tenim tot a punt, però estem ara un poc pendents de les previsions meteorològiques que no apunten bé i probablement no. Demà anunciarem en funció de conforme mos diguen que va evolucionar, doncs direm si l'ajornem, la tirem endavant o a veure què és el que fem.
0: Bueno, siga com siga, existís l'opció d'ajornar-la, de posar-la per a una altra data,
1: sí,
0: vull dir que això
1: sí,
0: es podria fer. Sí. Bueno, doncs tampoc és tan greu el dolor. que faci falta. Nosaltres anem a parlar, Nacho, com si estigués el sol fora tot el cap de setmana, igual que està avui, i vull que em contes una miqueta què podem veure en esta fira.
1: Bueno, pues al final donar les gràcies, no?, a tots aquells que han volgut participar en guany en la nostra fira comercial, perquè any darrere any la veritat és que cada vegada les dues fires que fem estan tinguent molt bona acollida per part de la gent que ve a visitar, inclús per tots els comerços i associacions que participen. I podrem veure pues, un poc de tot, no? A banda de les activitats que es fan per a xiquets i xiquetes, les activitats que fan les associacions, tant a Facanals, a Escadis, la musical canalense, la Brass Band, pues, la veritat és que la gent podrà gaudir i podrà disfrutar de tot el que ofereixen els comerços, de tot, no? Des de robo, hasta, bueno, tot el que entra dins del món sabates, robo...
0: Sí.
1: I un sinfín de coses també, no? De gent que ven coses per a manualitats, per a xiquets, tema de llibres, la veritat és que molt, molt completa, una fira molt completa.
0: És importantíssim, veritat, alcalde, posar en valor els negocis, els emprenedors, les emprenedores locals del municipi. No sé si també algú de fora que es puga en algun moment també apuntar a la festa, però bueno, en definitiva, sobretot el comerç local, bueno, donar a conèixer l'oferta i també recolzar-lo en aquest sentit des de l'Ajuntament.
1: Sí, correcte, és el que estava dient jo al principi, Jordi. Al final, entre comerços i associacions n'hi ha més de 50. Venen comerços d'on tenien, del Vall d'Olleria, el Gemesí, d'Alcúdia, vull dir que a banda dels locals. I al final és el que parlem, no? És fomentar un poc, per això, donar a conèixer als veïns i veïnes, tant de la localitat com tots aquells que vinguin de fora, pues, les ofertes que existeixen de les empreses, no?, que puguen donar. I aquest contacte, no?, que dic jo sempre, no?, del tu a tu, que pareix que cada vegada vaig a perquè més, per les compres a través d'online i tal.
0: Sí, totalment.
1: I creiem també, ja que posem valor també, pues, no, això, la proximitat.
0: Alcalde, ja que estic parlant amb tu i que fa no res que ho ha acabat les festes, que esteu encara agafant impuls, esteu descansant encara de l'estiu que s'heu pegat, ha anat tot bé, no?
1: Sí, la veritat és que sí, hem tingut una la primera fira i després la segona fira, que és la de Moros i Cristians. La veritat és que molt són tres dies, dos caps de setmana intensos, però la veritat és que molt bé. La veritat és que contents perquè ha anat tot bé. Ens costa que la gent ho ha disfrutat, ho ha passat bé. I a preparar la següent, claro.
0: I tant que sí, doncs ho celebrem, i celebrem també, i desitgem, millor dit, que doncs el cap de setmana l'horatge es pugui comportar de la millor manera, i si, pel que siga, doncs, no es pot evitar aquesta previsió meteorològica de pluja, ens remetem a que previsiblement es podria ajornar a un altre moment. Doncs, alcalde de la ciutat de Canals, Nacho Mira, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi molt bé eixa nova edició de la Fira Comercial. Una avinguda Vicent Ferri, volia dir. Una abraçada, això sí. Una abraçada. Adéu,
1: moltes gràcies, un abraç.
0: Adéu.

0: Superestrella, vinga, va. 96-22-7-22-13. Saben vostès, molt millor que jo, que tenim un telèfon que sempre està obert a les seues propostes, a les seues queixes i a tot allò relacionat amb, bueno, famosa qui en correspondo, no? Tants anys portant-se de fer esta secció i que no deixe de fer-se mai. Bé, avui ens ha telefonat Fina, des del casc antic, que ens ha contat això.
1: Mira, pues que avui m'he anat al metge, que he vist que s'hi va a la seu, i la placeta està que dona pena. Resulta que han ficat una farola, que no sé si ho sabràs, una farola que no li pega res en el casc antic. I això és la primera. Amb l'altre mos obliguen de madera, de no sé quantos, de sis semes. I ahí és blanca com si estigueren passant per una carretera. Mm. Damunt han tallat arbres i han deixat la remulla ahí des que han ficat la farola. Jo és que no he de casa perquè, per sort o per desgràcia, no puc eixir. I és contra ell. I han ficat una valla en tota la remulla. Mm. I ahí està tot en la placeta. Damunt no sé qui serà que va pitar o a pisar un elefant i n'hi havia una pissarra que paixia un elefant en la placeta. I és una vergonya perquè pisen on està el tronco i ser del mig de la placeta. I això és una poca vergonya. A veure si donen alguna solució d'algo. Me pareix que tinguen animals, però que es facin anar a casa i després que traguen els animalets a passejar.
0: Bueno, era el a quien corresponda de Fina. En este cas, doble a quien corresponda i fins i tot triple, perquè després, quan hem acabat de gravar la telefonada que l'hem gravat este matí, m'ha dit que de camí al metge ella va en andador i, bueno, i això que la gent sempre té pressa i aparca els cotxes damunt de les eres sense pensar en la gent que necessita les voreres. Tres a qui en corresponda. Per a la gent que conduís, per a la gent que té animalets i per a l'Ajuntament. 96-22-7-22-13, eixa a qui en corresponda de Fina i que vostè, que tu, pots enviar-nos sempre que vulguis i ho desitges. És la 1:35, anem a fer una pausa per a la publi i avui és un dimecres una miqueta amb sabor a dilluns. Perquè com acaben de veure, dilluns era festiu, acaben de fer una espècie de comarcant especial Fires i els dilluns saben que sempre toco comarcant i toco també Sergio Rubio. Clar, què passa? Que estos papers de Sergio tocaven este dilluns, no es van poder emetre, així que el que anem a fer ara és una pausa i saludem a Sergio Rubio.
2: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
3: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Carcaixent, Centro Comercial Ribera del Súper. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
4: ¿Cansado de que las marcas prometan el futuro eléctrico, pero solo tengan un modelo? En Kia ya lo tenemos todo listo. La mayor gama eléctrica te espera. El compacto EV2, el versátil EV3, el elegante EV4 y el rompedor EV5. Sin olvidar los premiados EV6 y EV9. Sea cual sea tu día a día, hay un Kia eléctrico para ti. Este mes ven a descubrir toda la familia EV a Kia Ulsan Motor. Concesionario oficial en Gandía, Xàtiva y Ontinyent. Tienes tu primer eléctrico desde 19.900 euros.
5: Kia, movement that inspires.
6: Brillar en cada acto no es casualidad, es cuestión de estilo. En Elena Estil Novias, las festeras y festeros encuentran su vestido perfecto. Blanco, de color o el clásico negro para los actos más solemnes. Diseños únicos, elegantes y pensados para ti. Y sí, también somos tu tienda de novias, novios, madrinas e invitadas. Elena Estil Novias, porque cada fiesta merece un vestido de 10. Visítanos en nuestras tiendas de Alberic, cerca de ti.
2: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.

0: nova secció, en este cas, com cada dos dilluns, de Sergio Rubio i els seus papers i els seus perfils i els seus perfils i els seus papers. Hola, Sergio Rubio, com estàs?
1: Hola, Jordi, com sempre, de categoria.
0: Avui tens així una cosa totxa, eh? Avui no és com fa dues setmanes que eren carpetetes i fulls. Descriu què tenim davant.
1: En este cas, normalment, sempre mostrem documents originals, val? Però en este cas, en compte d'un original, el que tenim és un facsímil.
0: Què és un facsímil?
1: Un facsímil és una reproducció fidedigna d'un altre document original, val? Vale. És una còpia el més fidedigna possible.
0: Vale, és a dir, perquè l'oient es faci una idea, és literalment un llibre en el qual està copiat. Copiat, pegat, com si hagueren fet una foto o ho hagueren escanejat i ho hagueren pegat en aquest llibre, però amb el mateix to, amb el mateix... És com si fos el mateix, l'original, però renovat. I no sé si per a fer això també es restauren, perquè sí que es veuen certes coses, no?
1: Sí, este document, de fet, està ben conservat. N'hi ha facsímils que reproduixen en este cas té una coberta actual, el paper és un paper actual, val? L'únic que és una còpia exacta és la reproducció, la captura digital, val? Però n'hi ha facsímils que copien el tipus de paper, les mateixes cobertes fan còpies exactes, val? I de fet les fan, això és una edició venal, o sigui que està a la venda, però n'hi ha alguns facsímils que són com els gravats, venen seriats. N'hi ha 100 exemplars, o 50, o 20. Aleshores, pues, el seu valor no és igual que l'original, que no es pot comprar, però tenen un valor elevat per a col·leccionistes i tal.
0: És una cosa habitual, això, perquè, mira, en 3 anys que portem fent la secció no havíem encara obert un facsímil.
1: Sí, és habitual, és algo molt comú, veure facsímils. En estos casos, que són edicions en la qual... El facsímil és important, però el més important és l'estudi previ que té. Val?
0: Clar, perquè n'hi ha un segon llibre.
1: Clar. D'una banda tenim l'edició facsímil, on està el manuscrit reproduït, i d'altra banda tenim l'estudi amb una transcripció del facsímil. Val?
0: I en el qual entenc que s'ampliarà la informació que es trobaria en el document original amb tot allò relacionat amb aquest estudi. No?
1: Sí, evidentment. Ahí és on s'estudia la figura de l'autor, el contingut d'aquest manuscrit, en este cas, bueno, no ho hem dit encara, però...
0: Estic un poc perdut, no? I et giro jo perquè poso reconocimiento, aixina, no en C, en S, reconocimiento de los estrechos de Magallanes y de San Vicente con algunas cosas curiosas de navegación por el capitán en 2 P, Diego Ramírez de Arellano, cosmógrafo y piloto mayor del rey, nuestro señor en la contratación de Sevilla. No estem en Xàtiva, año de nuestra salud de 1621. ¿Per què ens n'anem a Sevilla?
1: Sí, pues perquè estem parlant d'un personatge essencial per al desenvolupament de la cosmografia i de la navegació marítima, com va ser el Xàtivi Diego Ramírez de Arellano.
0: Venim
1: el carrer Cosmógrafo Ramírez.
0: Vale. Què és un cosmògraf?
1: Un cosmògraf, la cosmografia aglutina... bueno, estem en un període en el que la navegació s'està perfeccionant, ¿vale? Estem passant d'una navegació quasi pràctica, diguem, fins a una navegació que es basa en la teoria, en el mètode científic i en l'estudi de diferents disciplines científiques, com són les matemàtiques, la geografia o l'astronomia, a més de diversos instruments com els astrolabis, tota esta instrumental que s'utilitza per a poder definir les rutes marítimes que s'han de prendre i per a dibuixar els mapes de navegació, les cartes nàutiques. I Diego Ramírez de Arellano, el cosmògraf Ramírez, pues va ser una de les persones més influents en este aspecte, en el desenvolupament d'una ciència que s'està naixent en aquest moment.
0: O sigui, i com un xativí arriba amb la mar que n'hi ha aixat i va avui dir, no? Arriba a ser tan important en este món. Quina és la seva història?
1: Sí, pues, realment n'hi ha molt poca informació de la seva infantesa, del seu passat en Xàtiva. De fet, la seva partida de bateig, els llibres d'esta època no se conserven, van ser destruïts en el 36, i no teníem nocions més que de la documentació pròpia de Diego Ramírez de Arellano, que ell se autodenomina xativí.
0: Ah, sí.
1: Ell diu que és de Xàtiva, i per això sabem que ell era d'ací, de la ciutat, val? Però no tenim testimonis documentals del seu passat en Xàtiva.
0: Estem parlant de l'any 1621, és quan està escrit això. O sigui, això, ell naixeria molt abans. Bueno, molt, o va abans.
1: Ell, tenim en el llibre de Emilio Soler, tenim una molt completa biografia amb totes les dades que en aquest moment se conserven, i sobretot el document més important per a poder establir la seva vinculació amb la ciutat de Xàtiva és el seu testament. Les seues últimes voluntats determinen que ell va néixer en Xàtiva, parlen de els seus pares, de sa mare i de son pare, i l'ubiquen un poc en la ciutat. Però sembla que ell molt pronte va marxar primer a València i després a Sevilla. Va ser contractat per la Casa de la Contractació de Sevilla, que és la institució essencial per al desenvolupament del comerç marítim en este moment. Aleshores, formar part d'aquesta institució pues, te significava com una persona influent, important i capdavantera en el teu àmbit professional.
0: Dins d'este facsímil i també dins del llibre que acompanya el facsímil i que, com bé ha explicat Sergio, el que fa és comptar i el que s'ha estudiat i quedar-se amb uns documents comuns, tenim des de com una espècie de mapes. Clar, estem parlant de que està parlant de fer un reconeixement als estrets de Magallanes i de Sant Vicent, i n'hi ha dibuixos del que seria, entenem, doncs, eixes muntanyes de l'estret, n'hi ha coordenades. És un mapa, les coordenades que estan així, tabla per igualar les declinacions del sol, relacionades també amb la navegació. Això és molt, molt curiós, que un xativí fora tan important en el món de la mar.
1: Sí, la veritat és que sí que és un... A més, avui en dia existeixen les illes de Diego Ramírez. Val? Ell va batejar un arxipiélag prop d'allò que anteriorment va ser la illa de Xàtiva, que també li diguem ese esdeveniment històric a Diego Ramírez d'Arellano.
0: On està, per als més despistats?
1: Sí, està en el sud d'Argentina, en la part més austral, més propera del Pol Sud, i ell va reconèixer tota aquesta part, que era essencial per a establir les rutes marítimes i les rutes comercials, val? I va batejar al descobrir este arxipiélag, este conjunt d'illes. A unes les va batejar les illes Diego Ramírez i a les altres la Tierra del Fuego, la Isla del Fuego, que en esta època va rebre el nom de illa de Xàtiva.
0: Preciós, és una història. Este home es va passar la vida a la mar, clar, fent tot això. I n'hi ha un document que acompanya, que no l'hem citat encara, que este simplement és un full, però és un full que pareix que sigui important, també.
1: Sí, en este full ens el va facilitar Mariano González Valdoví, l'exdirector del museu, i és un document en el qual se testimonia el dia del soterrament del cosmògraf Ramírez. Com vegeu,

0: Jo almenys personalment desconeixia la història i m'he quedat fascinat, m'he quedat amb ganes de llegir-me estos llibres. Això la gent ho pot fer, si vol saber més d'este personatge, per exemple, o d'este reconeixement dels Estrets de Magallanes i de Sant Vicent, que són els que avui hem presentat en esta secció, això la gent pot consultar-ho, pot vindre, pot comprar-ho, no ho sé.
1: Sí, sí, de fet, esta publicació està editada per la institució Alfons el Magnànim i no és molt antiga, s'edita fa no molts anys, en l'any 2010. Està a la venda en llibreries i a més, ven un estoig, una presentació fabulosa. Jo crec que és uno d'estos llibres de capçalera que a tots ens agrada tindre en la nostra biblioteca particular. També Mariano González Baldoví, fa uns anys, fa tres anys, tres o quatre anys, va publicar un diplomatari de documents de Xàtiva, i en ese diplomatari ell transcriu el testament, el famós testament que ens dona tanta informació del cosmògraf.
0: Xàtiva no només la nostra ciutat, no només capital de província en algun moment, sinó també illa, gràcies a el capità Diego Ramírez de Arellano, cosmògraf Ramírez, piloto mayor del rei Nuestro Señor en la contratación de Sevilla. Tot i aquest títol tenia l'home. Tu és més fàcil, el tècnic de l'Arxiu Municipal, Sergio Rubio, gràcies.
1: A vosaltres, jo.
0: Ens tornem a escoltar d'ací dues setmanes. Quina història més xula.

0: A punt de posar-se ja punt i final al programa i també punt i final a la 16a edició de So 21 d'eixe festival internacional Vila de Canals. I es falta posar la cirereta del pastís amb eixa segona Àgora Iberoamericana de Compositores que ja es va celebrar l'any passat, compositores d'un munt de països que ara mateix es contarà doncs, el nostre estimat Joan Soriano, que ens atén al telèfon. Joan, com estàs?
1: Molt bona vesprada.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. És posar la cirereta al pastís, ho he dit bé, eh? Ja és l'únic que... L'únic i no sé si el més important en quant a rellevància internacional. Què falta?
1: Bé, estem... encara faltarà un concert, i això és la veritat.
0: M'havia enganyat jo.
1: Este projecte és el que fem en octubre, i en novembre, el dia 15 de novembre, farem l'últim concert.
0: Vale. Bueno, nosaltres anem a sentar-nos ara en eixa segona Àgora Iberoamericana de Compositores. Vull que en parlem detingudament quan s'aproxime la data, la setmana que ve, quan ja estiguen totes així, que estiguen totes per canals, però qui són totes aquestes dones que enguany formen part d'esta Àgora?
1: Mira, pues són...

0: diferents compositores, n'hi han d'Argentina, n'hi han de Xile, n'hi han de Bolívia, n'hi han de Colòmbia, diverses de Colòmbia, diverses de Xile, i són compositores rellevants en el seu país i que, a part, tenen diferents projectes en els que vinculen la música a lo que és a l'arrel del terreny i a, d'alguna manera, articular i cohesionar la societat, emprar la música com a ferramenta de cohesió social.
1: Que no és la primera vegada que parlem d'això, Joan. La importància especialment també en estos països, com dius tu, Xile, Argentina, Colòmbia, etc., Bolívia, també d'utilitzar la música com a eina transformadora, no? Que al final també és una miqueta el que feu així, en canals.
0: Exactament, ixa és la intenció.
1: Joan, conta'ns una miqueta també, si vols, fem un balanç i la setmana que ve ja quan ens veiem així a l'estudi amb les compositores, de fet, ja parlem més detingudament de quines van a ser aquests concerts, aquestes presentacions, aquestes conferències, però deixa'm abans que et pregunte així un balanç general de com ha anat, tot i que falta això i un últim concert, com ha anat aquesta edició del So 21?
0: Bé, però ha sigut una edició fantàstica en la que hem pogut treballar amb diferents compositors d'arreu del món i presentar projectes en estrena absoluta, perquè quan parlem de música actual parlem de compositors vius i parlem de creació, de la creació que està fent-se avui arreu del món. Hem presentat diferents estrenes de compositors de Dinamarca, d'Alemanya, d'Espanya, per supost, i valencians. I bé, ara tinguem l'Àgora Iberoamericana, tot amb dones compositores de la zona d'Amèrica del Sud, bàsicament. I després acabarem amb un homenatge a Steve Reich en novembre, com dic, perquè és un compositor que este any, bueno, estan fent-li molts homenatges per tot el món, perquè compleix 90 anys en el servici de la música i és una de les personalitats més importants de la música minimal del segle XX i del XXI. Així que, bueno, pues, en Canals també volíem, per què no, sumar-se a l'homenatge a aquesta gran figura de la creació actual.
1: Doncs et sembla si acordem vore'ns el pròxim divendres així a l'estudi tranquil·lament, el divendres 23, i si pots vindre acompanyat de compositores, jo crec que ja estaria de categoria. Joan, tu creus que això serà possible?
0: Jo t'asseguro que serà possible.
1: Vinga, doncs ens veiem el divendres que ve, el pròxim 23. Desitjar-vos molta sort per a aquestes primeres dies i el divendres que ve parlem detingudament i sobretot també parlem amb elles, que són les protagonistes.
0: Molt bé,
1: Joan.
0: Pues nada, convidar-vos ja al primer concert de l'Àgora Iberoamericana, que serà aquest diumenge en la Casa de Cultura Ca Don José a les 12 del migdia, amb entrada lliure, i en el que presentarem 4 obres d'estrena i contarem a la presència d'algunes de les compositores. I després, al llarg de la setmana, ja anirem contant-vos què és el que farem i què no farem, i estarem tota la setmana fent coses,
1: nosaltres,
0: concerts, de conferències i de tot un poc.
1: I nosaltres anirem traslladant-ho a l'antena de la SER. Joan Soriano, des de So 21, des de Canals, gràcies per estar amb
0: moltes
1: nosaltres, com sempre.
0: Una abraçada.
1: Adéu.

0: esta música es una de las que va a formar parte de algún de esos concerts que ha tingut esta setzena edició del Show 21. Una música con sempre molt especial. Una pausa i ens n'anem.
1: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company. Et sona la marca Ser Empresarios?
2: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
1: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
2: I què cal fer per apuntar-se?
1: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.

Doncs això, demà programació una miqueta especial també, sobretot en la primera hora, des del Ser Empresarios que se celebrarà a Xàtiva. Recordo, si encara estàs interessat, pots telefonar 96 22 7 22 13.

0: Miércoles programa polideportivo. Ya adelantamos que el equipo masculino de Superliga 2, el Club Voleibol Sátiva, ha conseguido su primera victoria, victoria sufrida ante el Elche, se perdió el primer juego. El equipo femenino perdió en la última jornada, en esa primera nacional. Vamos a ampliar la información. Hoy no puede estar con nosotros, pero nos ha dejado la crónica. La información es de Quique Mateu.
1: Bona esperada, Félix. Informant desde el club de voleibol de Xàtiva, con cada semana. Bueno, pues esta semana han tingut la segona jornada dels equips de lligues nacionals, tant masculí com femení. I bueno, el balanç que podien fer va ser una de cal i una d'arena, com se sol dir, no? Un partidàs i una victòria per 3-1 del Family Caixa Tia Voleibol en la Superliga 2 masculina, la Lliga de Plata espanyola, contra el grup Elche Alcúdia. I la veritat és que l'equip de Xàtiva pues, va superar un partit molt, molt, molt, molt complicat. Un primer set molt favorable a l'equip d'Elche. L'equip de Xàtiva no acaba de trobar-se en la pista i l'equip visitant pues, van tindre un rendiment i una efectivitat claríssima. Van guanyar, jo crec que molt bé i amb molta autoritat el primer set. L'equip de Xàtiva pues, va millorar línies, va millorar la recepció, va millorar en saque, també dificultant la recepció de l'equip visitant, i per tant va millorar també en atac, no? Això va ser clau perquè a partir del 12-12 pràcticament l'equip de Xàtiva va prendre la iniciativa i bueno, van acabar empatant el partit per 25-20, però en unes sensacions molt diferents a les que havíem vist en el primer set, no? En el tercer set pues, van tindre un arranque molt bo de l'equip de Xàtiva, encara que l'Elx va recuperar terreno, i en un moment clau que va ser el 11-11, els de Xàtiva ja tingueren que sol·licitar també temps mort, no? De nou, els de Xàtiva en un altre arranque important, no? Sobretot en atac, ja n'hi ha més efectivitat, es col·locaren en 18-14, i encara que l'equip d'Elche pues, va ser capaç de tornar a empatar, un equip molt perillós, en un final d'infarto, pues, l'equip de Xàtiva va guanyar per 25-23, pegant-li la volta al partit per 2-1. I, bueno, pues, quan tot pareixia que el quart set seria també molt complicat, el quart set va ser el més favorable de l'equip de Xàtiva. Els d'Elche ja no van jugar amb tanta frescura, jo crec que estaven pressionats molt pel resultat, van arriscar molt i van fallar molt. Això, pues, a banda del joc que estava fent Xàtiva, va donar una significativa avantatge de 21-13, i pràcticament pues, se va tancar el partit en un 25-15, de manera que l'equip de Xàtiva va anar de menys a més i va acabar el partit en autoritat, no? Destacar l'aportació de Pablo Pérez en 23 punts, de Guillem García de 4 punts i d'Anderson Grossi de 8 punts. I bueno, respecte al partit femení, esta va ser un poc la creu de la jornada. L'equip de la Hora Voley Xàtiva va cedir per 0-3 davant del Manacor de Baleares. És un partit que es va jugar el passat diumenge en el pavelló municipal de voleibol, en un horari molt poquet habitual, que se va fer pues, per a facilitar el retorn de les xiques de Baleares a la seua terra. I bueno, pues, comentar que les de Bruno Piciotano i Quique Mateu pues, no van jugar el seu millor partit. Van tindre enfront un conjunt de Baleares pues, molt ordenat en defensa i en atac. Jo crec que això va sorprendre molt a les de Xàtiva, però a més que les de Xàtiva no trobaren en ningú moment una regularitat i no se sentiren massa còmodes en la pista, salvo moments molt, molt, molt puntuals, no? Així i tot, el primer set va acabar siguent el més igualat en el marcador, perquè al final va ser un 23-25. El Manacor anava jugant amb un avantatge de 3-4 punts pràcticament durant tot el set. Aixina va estar hasta el final, on les de Xàtiva van aconseguir pressionar el Manacor en ixe 22-24, que se convertiria després en un 23-24, una reacció, bueno, un poquet tardia, no? I finalment, pues, el Manacor en una última jugada va salvar el set per 23-25. El set al final va estar molt igualat, no? Molt més clar va ser el segon set per al conjunt de Baleares. Molts errors no forçats en recepció, sobretot del conjunt de Xàtiva, i bueno, el Manacor pues, mantenia una regularitat, no fallava, i finalment pues, van guanyar per 18-25. I de nou pues, tornava un poc la igualtat en el tercer set. Les Xàtiva van arribar a prendre a tindre la iniciativa en diverses ocasions, sobretot el moment més clar va ser quan se van adelantar per 17-14, provocant el test mort del Manacor. Tots pensaven que era factible guanyar el tercer set, però bueno, el Manacor va demostrar que és un bon equip. Van seguir cometint, o sea, fent molt poquets errors, no? I sobretot en el final de set, i acabaren guanyant pues, d'una manera merescuda per 22-25. De manera que, bueno, pues, 3 punts volaren a les Illes Balears. I respecte als equips de la base, sí que és cert que este cap de setmana passat, degut al pont i als dos dies festives, va haver menys vòlei de lo habitual, i bueno, simplement van haver dos partits del conjunt del Xàtiva Júnior masculí de la primera divisió, que sí que va tindre partit el dissabte i el diumenge, no? Bueno, la veritat és que va ser una doble jornada, una doble victòria. El dissabte guanyaren al Club Voleibol de Elche abans del partit de Superliga per 3-0, 25-17, 25-17, 27-25, un partit que va dominar l'equip de Xàtiva, i que en el balanç del partit van ser superiors a l'equip d'Elche, però en un tercer set molt, molt igualat. Finalment, els 3 punts en el partit del dissabte, i en el partit que es va disputar el diumenge pel matí, els de Xàtiva guanyaren també per 3-0, estem en la primera divisió júnior masculina, al Club Voleibol CID de València per 3-0. Este va ser un partit molt més assequible, on els de Xàtiva guanyaren pues, per 25-18, 25-17 i 25-16. Bona, una jornada bona per l'equip júnior que bueno, va aconseguir els 6 punts en esta doble jornada disputada, no? Bé, i respecte a la pròxima jornada, pues bueno, ja comencen a haver una taula de partits molt important. Què destaquem? Pues sobretot destacaríem el partit de la Superliga 2 masculina, on el Family Cas Xàtiva Voleibol farà un desplaçament dels més llargs que tinguem en guany en el grup. Serà el dissabte a les 7:30 de la vesprada en la canxa del Arenys de Mar de Barcelona. L'altre plat fort serà el diumenge, dia 18, a les 4:30 de la vesprada, on la Hora Volei Xàtiva, en la primera divisió nacional femenina, s'enfrontarà al Planells Bunyola de Baleares. De nou, hem tingut que posar este horari per adaptar-nos un poquet a les necessitats que tenia l'equip de Baleares a l'hora de retornar a les illes en l'avió, no? Bueno, serà un partit molt, molt, també molt interessant. I després, esta setmana comencem ja el divendres 16 d'octubre, a les 7:15 en el pavelló de voleibol, en la primera divisió autonòmica júnior masculina. Jo crec que tinguem un dels partits també de la setmana, que el Family Cas Xàtiva Voleibol s'enfrontarà contra el Fabraquer. Són dos equips que són favorits a estar en la part alta de la classificació. El dia 17, dissabte, a les 5 de la vesprada, el jugarà la segona autonòmica sènior femenina en casa, així en el pavelló de voleibol de Xàtiva, contra el Oliva. Després, el dissabte de matí, també n'hi ha diversos partits. Destacar sobretot la primera divisió autonòmica juvenil femenina, que jugaran a les 12 del matí, també en el pavelló Laura Boleixat va contra el Gandia. Prèviament, el dissabte 17 a les 10 del matí serà el torn de la primera divisió autonòmica cadet femenina de Laura Boleixat contra el Gandia també. Posteriorment, el mateix dissabte 17 a les 12 del matí en la primera divisió autonòmica infantil femenina serà el Carrero Xàtiva Verd contra el Club Voleibol Gandia. També hi haurà el mateix dissabte un partit de la segona autonòmica infantil femenina on el Carrero Xàtiva Rosa jugarà contra el Picassent a les 10 del matí. I després ja continuant en el dissabte 17 del 10 l'equip de la tercera divisió autonòmica cadet femenina, el Xàtiva Voleibol Rosa, viatjarà a la canxa del Ontinyent. I bueno, acabarem també el diumenge 18 a la 1 de la vesprada en Catarroja, en la segona divisió autonòmica juvenil masculina, es desplaçarà el Xàtiva Voleibol. I bueno, pues això és tot per esta setmana. Moltes gràcies.
0: Gracias, Quique Mateu. Del voleibol nos vamos a ir al balonmano con Enric Martínez.
2: Olvida los brackets. Invisalign alinea tus dientes con tecnología invisible, cómoda y eficaz. En la Clínica Dental Dr. Jaime Viché de Enguera, somos especialistas en transformar sonrisas sin que nadie lo note. Pide tu primera valoración gratuita. Clínica Dental del Dr. Jaime Viché, Enguera. Tu nueva sonrisa comienza hoy.

0: Seguimos nuestro recorrido polideportivo. Próxima parada, el balonmano. Hablamos del Cupam Bolsativa. La información es de Enric Martínez.
1: Hola, Félix. Bona vesprada. Així estem de nou després d'aquest llarg pont o cap de setmana per a parlar de nou de la represa de la competició de l'handbol, que al igual que la setmana anterior pues pràcticament tornen a jugar tots els equips excepte els dos equips de la base, els Aleví i els Benjamí, que oficialment encara no han començat la competició. La resta dels equips, tant la resta d'equips de base com els equips federats, ja tornen a la competició després d'aquest paró que, bueno, esperem que ens hagi vingut bé a tots, que hagin pogut descansar i entrenar també, perquè no hem parat. I bueno, pues anem a afrontar esta segona jornada que per a alguns equips d'alguna manera després de les derrotes de l'inici de competició també tenim ganes de tornar a enfrontar-nos als nostres rivals i intentar veure si podem ja capgirar un poc aquesta situació que es va deixar la primera jornada amb mal sabor de boca. La propera jornada se repartirà entre el cap de setmana, entre dissabte i diumenge. El dissabte 10 d'octubre al pavelló Francisco Ballester hi hauran diferents partits, alguns pel matí i altres per la vesprada. Per exemple, l'infantil l'Avant Europe a les 10 jugarà contra el Club Balonmano Algemesí i a continuació el cadet masculí Gestoria Macías a les 11:15 s'enfrontarà també al Club Balonmano Algemesí. Esperem que l'Avant Europe ratifique i se bon inici que va tindre a Gandia amb una victòria molt contundent i que el Gestoria Macías, bueno, pues se lleve ixa mala sensació que va tindre d'ixa dura derrota en l'inici de campionat també contra precisament el Gandia. Sabem que són equips difícils, que són equips que van a posar les coses molt complicades, però també és bo que contra aquests equips els jugadors se motiven per a fer un bon partit. I ja per la vesprada, a les 5 de la vesprada, el senyor femení, el Clínica Dental Carralero, s'enfrontarà a l'handbol sueca, un equip que tampoc va tindre sort en la primera jornada, també va perdre a casa i bé, esperem també pues, que esta vegada les xiques de Aron pues, puguen guanyar el partit o traure algun punt positiu donat que juguem així i bueno, esperem que el factor camp també influïsca. I també fora casa a les 10:30 el cadet femení el Construcció Víctor Tormo se jugarà contra l'handbol sueca. També esperem que les xiques de José Ángel i Aitana puguen tindre un bon resultat fora de casa. I ja la resta de la jornada se disputarà el diumenge 18 d'octubre. A la 1:00 PM, el senyor masculí, el restaurant Moncho, diríem, s'enfrontarà a domicili al club Balonmano Torrent. Els dos equips van perdre en el primer inici del campionat. El restaurant Moncho va perdre contra el Burjassot per 2 gols i el Torrent va perdre contra el Vinaròs a domicili per 1 gol. Per tant, els dos equips arriben en ganes de llevar-se i ser mal, com hem dit, i ser mal sabor de boca i bueno, esperem que el restaurant Moncho pugui aportar algun punt positiu. Ja sabem que esta categoria va ser molt difícil puntuar, sobretot puntuar fora de casa, però hem d'intentar-ho i hem de portar aquesta mentalitat. I finalment tancarà la jornada al pavelló Francisco Ballester diumenge a les 5 de la vesprada el juvenil restaurant Caconcha que rebrà al Club Balonmano Vinaròs. El motiu d'aquestes jornades un poc rares és un poc, com sabem, el juvenil, el nostre juvenil, té reforç de jugadors cadets i, per tant, donar que els cadets juguen dissabte de matí, continuarien reforçant el juvenil el diumenge per la vesprada. També desitgem al restaurant Ca Conxa que continuï la ratxa que va encetar la setmana anterior i amb un resultat favorable fora a casa, i bueno, esperem que pugui continuar donant-nos alegries ara davant de la ficció. I bueno, això és el que es preveu per aquest cap de setmana, que torna a repetir, van a ser molts bons partits, diguem-ne que amb ja molta intencionalitat d'anar aconseguint pues, bones puntuacions per a situar-nos en la taula, que en aquests moments, tant en el sènior masculí com en el sènior femení, no ens són favorables, però és que acabem de començar i, per tant, només portem una jornada disputada. Des d'ací, donar-los molt d'ànim a tots els equips i esperem que puguem donar bones notícies el proper cap de setmana. Gràcies.
2: ¿Conoces la marca de coches que se fabrica en Valencia? ¡Geely! La marca más vendida en China. ¡Geely! Y la nueva incorporación de Moy Motor. ¡Geely! ¿Y sabes la última de Geely Moy Motor? Tenemos 25 unidades del nuevo Geely subhíbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía y con condiciones especiales de gerencia. ¡Sí, sí! ¡Solo 25 unidades! ¡Y solo durante este mes! ¡Te esperamos en Geely Moy Motor!
0: De apuntes de tenis de mesa. No hubo liga el pasado fin de semana porque se disputaba el campeonato de España de selecciones autonómicas de veteranos, también el top 16. Respecto a esta última competición, no hubo representación del tenis tabla SIC Sativa Club, aunque hay que destacar que un joven jugador formado inicialmente en nuestro club, en el club de Sativa, como es el caso de Ricard Ribelles, fue finalmente tercero en este top 16. En cuanto al Campeonato de España de selecciones de veteranos, sí que hubo distinta representación. La mejor clasificación fue la conseguida por Pascual Schaffer, compitiendo en más 60, consiguiendo un puesto de podium como semifinalista. Muy cerca de conseguir un puesto de semifinalistas, compitían también en la categoría de veteranos 50, estuvieron pues, Germán Gómez y Miguel Ángel Vilar. Cayeron en cuartos y también cerca de una tercera posición estuvo José Rafael Ballester, Joseba Ballester, que finalmente fue cuarto compitiendo con Otono Coy del Valencia Tenis Mesa. Este próximo fin de semana se inician los Juegos Escolares, la representación en categoría cadete para Carlos Chornet, mientras que aquí en Sativa el domingo desde las 9 de la mañana se disputa la primera prueba del circuito de veteranos, con una destacada participación de jugadores del tenis taula Sativa Club. El domingo, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Destacar también que este fin de semana vuelve la liga para el equipo de Segunda Nacional, que jugará en Oliva. El resto de equipos no tiene competición.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
2: Hola, hola, què tal? Bona vesprada, buenas tardes, benvinguts, benvingudes a la ventana de Xàtiva. Estem a mitjan setmana ja, és dimecres, 14 d'octubre del 2026. I sí, avui, a pesar d'haver futbol a les 8 i mitja, tenim ventana. Així que bé, ara mateix, 23 graus al centre de Xàtiva, segons AEMET, ens espera un cap de setmana molt carregat de pluja. Veurem què tal les festes i tots els carrers de... Bueno, el divendres farem l'agenda, igual serà una agenda banyada, no ho sabem, cancel·lada, no ho sabem. Anirem dient. Avui hem començat el dia amb molta boira i de cara a la vesprada, nit, toca actualitzar l'horatge. Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Hola, Carla, bona vesprada. Seguimos con tiempo inestable este jueves aquí a la costera, a la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Los cielos se van a marcar de nuevo bastante nubosidad. Veremos también asomos de sol y no descartamos que pueda caer algo de lluvia. Las temperaturas siguen sin cambios significativos y los vientos van a mantener la componente marítima como predominante. El viernes el tiempo va a estar más tranquilo, sube las temperaturas, pero de forma efímera, a la espera de un cambio de tiempo a partir del sábado.

0: necesites poner.
1: I en viva Suècia, acabem esta intro de la ventana. Són les 7 i 22 minuts de la vesprada, és 14 d'octubre, 23 graus a Xàtiva. Comencem la ventana, una pausa i anem amb tot.